0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja. El govern activarà demà el pla Inumbal en fase de prealerta. L'executiu ha reunit avui per primera vegada la Comissió per a la Gestió Integrada del Risc d'Inundació davant l'imminent inici de la temporada de pluges intenses, un període que els experts temen pugui ser més virulent d'allò que és habitual per les temperatures excepcionals que està assolint aquest estiu l'AMA. En tot, la presidenta Marga Provença afirma que s'ha fet més feina de prevenció que mai i destaca que enguany s'ha actuat a 176 quilòmetres de torrents.
1: L'any passat, a aquestes alçades, havíem actuat en 50 quilòmetres. Enguany, a final de juliol, ja hem actuat a més de 67 quilòmetres.
0: És una de les notícies que tractarem en el Ràdio Diari Migdia a partir de les 2:10 en aquest divendres 14 d'agost. Amb Júlia Blasco, el control tècnic, us saluda Xisco Díaz. Repassam més titulars amb Xavi Ara. El Consell de Formentera ordena demolir diverses obres executades sense autorització a un hotel de Punta Prima.
2: La resolució arriba després que la institució hagi desestimat les al·legacions presentades per la propietat. Javier Serra, vicepresident segon de la institució insular.
3: La resolució ha desestimat les al·legacions presentades per la propietat i confirma les conclusions dels informes tècnics i jurídics. Per tant, volem deixar clar des del Consell que qualsevol actuació urbanística ha de complir tots els paràmetres que estableix la normativa i, sobretot, ha de comptar les llicències corresponents.
0: El govern condemna la pintada amb el missatge "El turisme mata".
2: Que ha aparegut aquest dematí a la façana de la seu de la conselleria. El conseller de Turisme és Jaume Bouzà.
4: La principal activitat d'aquesta terra, lo que ha duit en la societat de les Illes Balears es progressa els darrers 70 o 80 anys. Per tant, aquestes pintades l'únic que fan és deslegitimar qualsevol manifestació que hi pugui haver pacífica.
0: L'Ajuntament de Deià ordena des d'avui aplicar talls d'aigua per dia a Iucalcari.
2: Fins que es disposi d'aigua suficient per garantir el servei, afecta a l'hotel, la residència i les zones de Sampaltada, les coves de Can Puigcerbé, la cala Iucalcari i la zona de la carretera cap a Solla. El batlle és Joan Ripoll.
5: Enguany hem aguantat 15 dies més que l'any passat, però quan arriba en aquest moment de la sequera, que la dotació que nosaltres estem duent entre 10 i 12 camions cada dia i la font del molí ja no dona abastament per subministrament.
0: També vos contam que han arribat tres pasteres a les Illes Balears, una d'elles a la platja d'Esborrí, a Cabrera, amb 31 persones, una altra a Sant Josep de Sa Talaia, Eivissa, amb 15 més, i una tercera a la platja d'Escopinyà, a Formentera, amb altres 30 migrants. I temps ara per parlar dels esports.
2: Johan Mojica deixa el Mallorca per anar-se'n al Getafe, i Adrián Lisso és nou futbolista vermell i avui ja ha entrenat amb els seus nous companys.
6: Ser muy constante, al final sabemos que la segunda es muy larga, que no te puedes relajar en ningún momento y que bueno, al final pues eso, ser muy constante y que todo da sus frutos. Son muchos partidos, muchos meses también de trabajo y bueno, no, pues a darlo todo cada partido.
2: I els europeus de natació, Estela Tonrat s'ha classificat per a les semifinals dels 100 metres papallona en haver acabat quarta de la seva sèrie.
0: I avui ens trobem a les portes del cap de setmana, per tant, millor moment que mai per saber quina és la previsió del temps per als pròxims dies. Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears continuem amb calor i altes temperatures, especialment a zones de Mallorca i les Pitiüses. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Palma i a Mahó, 33 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però aquesta tarda a l'interior de Mallorca possibles ruixats de forma feble. Demà dissabte baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes. Màximes de 35 graus a Palma i a Mahó, 34 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Serà un dia càlid amb sol, però atenció durant la tarda. Creixeran núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. A l'interior de Mallorca podran ser localment forts i acumular 25 litres per metre quadrat durant una hora. La nit continuarà sent càlida o fins i tot tropical, mínima sense baixar de 26 graus a Formentera, 25 a Palma o 23 graus a Mahó. És una informació d'AEMET.
0: A partir de les 2:10, vos contant tota l'actualitat de les Illes Balears al Ràdio Diari Migdia.

0: de plans de protecció civil municipal aprovats. Pel que fa a les competències del govern, destaca que aquesta legislatura s'ha triplicat el pressupost per al manteniment de les lleres dels torrents i que enguany ja s'ha actuat en uns 176 quilòmetres de superfície.
1: L'any passat, a aquestes alçades, havíem actuat en 50 quilòmetres. Enguany, a final de juliol, ja hem actuat a més de 67 quilòmetres.
0: La presidenta ha presentat la campanya de conscienciació que han preparat per a informar a la ciutadania i és que, segons ha recalcat, les altes temperatures que està assolint la mar aquest estiu fan preveure una temporada de danes molt complicada i per això cal que tothom estigui preparat.
1: El risc zero no existeix. I que amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa 1 any a Eivissa, seran cada vegada més habituals.
0: Pel que fa a Eivissa, que l'any passat va ser l'illa més afectada, el govern assegura que, més enllà de les actuacions d'emergències ja executades, el mes de setembre començaran les obres de la primera de les 3 actuacions necessàries per evitar que l'autovia de l'aeroport torni a quedar anegada com l'any passat. José Luis Mateo és el conseller de Mobilitat.
2: La previsió de que comiencen esas obres serà en setembre d'este mismo año y posiblemente en 3 meses ya tendremos hecha la excavación de esa futura gran balsa de recogida de las aguas. Y vuelvo a repetir, a partir de ahí se va a trabajar también en la mejora del canal de la zona del polígono y luego en la propia evacuación de la balsa.
3: Seguim parlant d'aigua perquè davant la situació de prealerta per sequera que viu Menorca, Ciutadella ha decidit centrar les mesures d'estalvi d'aigua en els grans consumidors per aconseguir una reducció del consum.
4: El consistori farà un pas més a la propera setmana amb l'emissió d'un ban municipal. Aquest document recordarà a la ciutadania i sobretot a les empreses les restriccions i obligacions recollides en el pla d'emergència ja acordat contra la sequera. El consistori centrarà els seus esforços en la reparació i el control de les fuites d'aigua a la xarxa pública. En vista als establiments turístics i al sector pagès, es demana regar exclusivament al vespre per evitar l'evaporació de l'aigua, reduir la pressió i implantar mesures per donar una segona vida a l'aigua en les tasques diàries. Maria Jesús Bagur, batlessa de Ciutadella.
5: A principis de la setmana que ve publicarem un ban, però sí que fa referència a regs, a horaris de regs, a pressions, a usos de l'aigua. Creiem molt important que tota la normativa que faci referència a l'aigua vagi a la una, no? Tant sigui de lleis turístiques com lleis sanitàries.
3: Precisament, l'Ajuntament de Deià ha ordenat l'aplicació de talls d'aigua per dia a Yucalcari. Xavi, ara, bon dia.
6: Bon dia. La restricció ha començat avui divendres i contempla talls d'aigua els dilluns, els dimecres i els divendres fins que es disposi d'aigua suficient per garantir el servei. Les restriccions afecten a l'hotel, la residència i les zones de Sant Paltà, les coves de Can Puigcerver, la Cala, el Yucalcari i la zona de la carretera cap a Solla. El batlle Joan Ripoll assenyala que enguany les reserves han durat més que l'any passat, però que ja no poden subministrar aigua a tot el municipi.
7: Enguany hem aguantat 15 dies més que l'any passat, és a dir, se coneix que almenys o hi havia més aigua o s'ha hagut un poc més de consciència, s'ha consumit menys que, per exemple, l'any passat, però quan arriba en aquest moment de la sequera, que la dotació que nosaltres estem duent entre 10 i 12 camions cada dia, i la font del molí ja no dona abastament per subministrament.
8: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: 2:18. El Consell de Formentera ha ordenat demolir diverses obres executades sense autorització a un hotel de Punta Prima, en una zona sensible al límit del Parc Natural de Ses Salines. La resolució arriba després que la institució hagi desestimat les al·legacions presentades per la propietat.
0: La propietat tindrà ara 2 mesos per presentar el projecte tècnic de restabliment. Així mateix s'ha establert un termini d'un any per restablir la legalitat urbanística. Ho explica el vicepresident segon, Javier Serra.
9: La resolució ha desestimat les al·legacions presentades per la propietat i confirma les conclusions dels informes tècnics i jurídics. I, per tant, volem deixar clar des del Consell que qualsevol actuació urbanística ha de complir tots els paràmetres que estableix la normativa i, sobretot, ha de comptar les llicències corresponents.
0: Es tracta d'una lluita administrativa que s'arrossega des de fa anys i que l'actual oposició va posar sobre la taula qüestionant la legalitat urbanística del projecte. Ara la resolució estableix que s'hauran d'esbocar 6 actuacions considerades manifestament incompatibles amb l'ordre ordenació urbana.

0: Sentíme el conseller de Gent per Formentera, Rafa González.
1: Los dos inviernos, tanto en el de 2025 como este de 2026, hicimos denuncias porque veíamos que estaba haciendo obras que necesitaban de licencia urbanística, pero que estas licencias no aparecían en las actas de Junta de Gobierno. Y ahora, con esta noticia del Consell de Formentera, pues se ha confirmado que eran obras ilegales y que va a tener que demoler todas estas ampliaciones.
2: I finalment, no hi haurà canvi de nom a la zona del West End, a Sant Antoni de Portmany. L'Ajuntament va engegar una iniciativa perquè els veïns votassin el següent nom per la zona, però la poca participació ha fet que finalment continuï amb el mateix, Ignasi Gras.
3: El West End de Sant Antoni continuarà amb el mateix nom després que acabés el procés participatiu posat en marxa el passat abril i que no va tenir gaire participació ciutadana. En total es van recollir 182 vots i el nom que aleshores va guanyar va ser el d'Escarrerons, amb només 32 vots. L'Ajuntament ho considera insuficient per canviar un nom que ha estat tan relacionat i reconegut amb Sant Antoni, tant per la ciutadania com pel teixit econòmic i social. Una postura similar tenen els veïns del municipi, que diuen que la zona sempre serà el West End i que en cas de canviar-ho estaria bé posar un nom de traducció fàcil perquè també el continuïn coneixent els turistes.
4: Em pareix una tonteria perquè en que li canvin el nom ho hem conegut sempre pas West, que ha estat tota la vida el West i seguirà sent el West en que li canvin el nom.
5: Jo m'agradaria que fos un nom d'aquí, la veritat, un nom que representés aquí, però a la vegada que sigui fàcil per el tema del turisme també.
6: Es tracta també, si estem en un lloc turístic, no depenem només del turisme, però molt. Entonces, que el nom que se posi, que sigui fàcil de reconèixer en qualsevol idioma.
3: Tot i el resultat, l'Ajuntament valora positivament la consulta que ha permès, diuen, obtenir informació i identificar aspectes a millorar per un futur dissenyar consultes més representatives i eficaces.
2: Més coses relacionades amb el turisme perquè el conseller Jaume Bauçà ha condemnat la pintada que ha aparegut aquest dematí a la façana de la seu de la conselleria amb el missatge "El turisme mata".
7: Bauçà assegura que pintades amb el mateix missatge han aparegut a altres indrets de Palma. En un vídeo a les xarxes socials, el conseller assegura que ja l'han esborrada i lamenta el missatge contra el que considera artífex de l'arribada del progrés a les illes fa més de mig segle.
8: La principal activitat d'aquesta terra, lo que ha duit en la societat de les Illes Balears es progressa els darrers 70 o 80 anys. Per tant, aquestes pintades l'únic que fan és deslegitimar qualsevol manifestació que hi pugui haver pacífica.
2: I més qüestions. L'Assemblea Sobiranista de Mallorca recollirà signatures durant 3 mesos que lliurarà al Parlament per treure Aena, diu, de la gestió dels aeroports de les Illes, perquè asseguren que maltracta els residents.
9: Fora Aena dels nostres aeroports és el nom de la campanya que han iniciat avui i que té com a objectiu donar l'administració dels aeroports a la ciutadania de les Balears. Joan Sastre és el president de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.
10: Aena s'ha convertit en un monstre que en el cas nostre, de Mallorca i de Eivissa, està provocant una situació, diguem-ne, molt conflictiva i gairebé explosiva, no?, per la sobreexplotació. Nosaltres el que volem és que això ho controli la societat civil de les Illes Balears, com per exemple el model alemany, que tant els ajuntaments com els landers tenen veu i vot i són els que marquen la política.
9: Els aeroports són serveis públics essencials per als residents de les illes que els necessiten per moure-se i denuncien s'han convertit en grans centres comercials.
2: Tot això el mateix dia que l'aeroport de Palma ha inaugurat un nou accés al mòdul de vols interilles situat al costat de l'actual amb la finalitat d'oferir un servei diferenciat, diu, i dissenyat per als passatgers d'aquest tipus de vols. Ara vos contam que 3 pasteres han arribat avui a les Balears amb 76 persones a bord. La darrera a l'illa de Cabrera, la Guàrdia Civil ha interceptat els seus 31 tripulants a la platja d'Esborrí. Prèviament ja havia interceptat 15 persones més a Sacalat, al municipi de Sant Josep, i hores abans, a les 3 de la matinada, havia estat localitzada una altra embarcació a la platja d'Escopinyà, en Formentera, amb 30 persones d'origen subsaharià. I la presidenta Marga Proens ha tornat a carregar contra el govern central per la gestió de la crisi migratòria. Lamenta la manca de recursos, diu, assegura que no sent gens pressionada per acollir menors procedents de Ceuta perquè les Illes Balears ja estan, diu, desbordades.
7: Diu Proens que aquest va ser un dels punts en què es va mostrar d'acord el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en la reunió mantinguda la setmana passada a Palma. En aquest sentit, confia que el govern central no intentarà enviar a l'arxipèlag algun dels menors que hi ha ara mateix serveix a la ciutat autònoma. És més, denuncia que no li basta per gestionar els menors que arriben a les illes i critica que el govern central aportàs l'any passat menys de 8 milions d'euros per als menors quan la despesa total va superar els 38 milions. Però ens ja dona per fet que caldrà ampliar les instal·lacions d'acollida temporal de Son Tous.
11: Cap menor hauria d'estar amb aquestes instal·lacions temporals com les que tenim i hauran d'ampliar a Son Tous per donar cabuda a més a menors dels que ens arriben a les nostres costes.
2: En successos, els bombers han aconseguit controlar aquest dematí l'incendi que es va produir a Llora Baixa a l'exterior d'una nau del polígon industrial de Montecristo a Sant Antoni de Portmany.
12: Es va calar foc cap a les 7 i quart de l'hora baixa a la Fundació d'Issaies. Per causes que s'investiguen, les flames es varen reactivar el dematí i els bombers varen seguir fent feina fins que es varen retirar cap a les 9. Joan Carles Parlem, tècnic de Medi Ambient de la Fundació d'Issaies a Eivissa, explica el material afectat.
13: El que hi havia era molt de material de mobiliari d'hotel i mobiliari també de sofàs, aquest tipus de coses que són el material que havien recollit, ja dic, bé hotels, bé domicilis, i que llavors és el que nutreix els nostres tallers d'inserció i la botiga de segona mà.
12: I la Guàrdia Civil investiga la mort d'un home de 85 anys després que el seu cos aparegués a la costa de Sarràpita, a Mallorca. Ahir al migdia, l'autòpsia determinarà les causes de la defunció.
2: I ara vos contem que el barri de Pere Garau de Palma ha viscut un estiu marcat pels talls de llum. El darrer divendres passat va deixar durant hores bona part de la barriada sense electricitat en plena onada de calor. Els veïnats expliquen que els talls són constants i que han arribat a passar un cap de setmana sense aigua ni llum.
14: Fue tremendo porque yo vivo acá arriba y me dormía con el abanico.
15: Viernes, sábado, domingo hasta el lunes, 4 días. Y yo vivo en un noveno piso, con lo cual, mira, 4 días sin agua y sin luz y sin nada. Todos los servicios cero.
2: Els negocis també pateixen les conseqüències. Escoltam un veí i Joana Ferrà de la plataforma Flipau en Pere Garau.
16: Inesperado, o sea, no nos avisaron, no nos dijeron de nada y nos quedamos sin la luz. Los clientes se tuvieron que terminar de comer su comida con la luz apagada y irse.
17: Un barri de 30.000 habitants que està creixent molt ràpidament, vull dir, no pot tenir unes instal·lacions antigues. Ha de tenir un cableat com toca.
2: La companyia elèctrica no ha tret conclusions oficials, però alguns experts apunten a un estrès tèrmic del material per l'onada de calor continuada, ja que les altes temperatures impedeixen que els cables es refredin durant el vespre. Mateu Oliver, degà del Col·legi Oficial d'Enginyers de Balears.
18: El cable està molt sol·licitat tèrmicament. A la vegada, poses que tothom ha de dormir amb aire condicionat, perquè és que si no, no dorm. Vull dir, és una necessitat, perquè la temperatura ha pujat, les persones que són meses en aquesta temperatura necessitem refrescar-nos, igual que el cable. Per tant, en aquest cable li passa més energia, ha d'entregar més energia. Per tant, tens dues coses que van en contra d'ell mateix. La secció s'ha quedat petita. Hi ha talls locals en distribució de baixa tensió.
2: També hi ha hagut talls a zones com Alcúdia, Pollença, Ciutadella o Eivissa. I per la mare d'actualitat esportiva.
12: En futbol, el jugador del Mallorca, Johan Mojica, se'n va traspassat al Getafe per prop de mig milió d'euros, mentre avui ja ha entrenat amb els seus nous companys. El nou fitxatge per aquesta temporada, Adrián Lisso, l'estrem de 21 anys, arriba a cedir fins a final de temporada el curs passat, o va estar al Getafe, on disputa 31 partits entre la Lliga i la Copa del Rei i va ficar 3 gols. Escolta amb les seves primeres paraules com a jugador mallorquinista als mitjans del club.
19: Dola era un chaval muy, muy humilde, muy de los suyos y que nada, pues que un jugador que está dispuesto a jugar también en cualquier posición donde le ponga el míster y en cualquier posición pues a darlo todo. Tengo también un juego que se ve bastante y que bueno, al final los jugadores que dan todo y no se dejan nada en el campo, pues al final son los que se ven.
12: I el Mallorca torna demà a la segona divisió, jugarà a les 9:30 del vespre a Son Moix contra el Valladolid. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal juga avui el primer partit de pretemporada contra l'Sporting de Portugal a les 9 del vespre a Manacor. I als europeus de natació de París, Estela Tonrat s'ha classificat per a les semifinals del 200 metres papallona després d'acabar quarta la seva sèrie. D'altra banda, Sergio de Celis va ser ahir quart amb l'equip espanyol a la final del relleu de 4%.
2: I avui a la cultura parlam del Llac dels Cignes.
7: Avui a les 8 del capvespre, a l'Auditorium de Palma, el Ballet de Kiev, dirigit per Víctor Ixuk, representarà el Llac dels Cignes. La companyia està recorrent amb gran èxit els principals teatres i auditoris d'Espanya, representant una de les obres més icòniques de Tchaikovsky. A més de la d'avui, també hi haurà una representació demà a la mateixa hora. I Víctor Ixuk destaca la tècnica dels 36 ballarins que conformen la companyia i enfatitza el respecte a la tradició de l'obra, a la vegada que assegura que s'adapten i innoven a fi que aquesta nova entrega del Llac dels Cignes sigui millor.
20: La música de Tchaikovsky tiene más que 4 horas de la música de la función del Lago de los Cisnes. Por eso tenemos que cambiar algunas cosas, renovar, mejorar.
7: I també avui a les 8 del capvespre a la Seu es podrà gaudir de l'Assumpció, una tradició recuperada. Primer, la capella de la Seu cantarà els vespres solemnes i després es realitzarà el trasllat de la figura de la Verge Maria des de l'altar major fins al seu llit.
2: Amb la música del Llac dels Cignes arribam a les 2:30. Recordin que l'actualitat de les Illes Balears torna demà dissabte a partir de les 9:05 del matí. Gràcies per la seva atenció.